0: Municipal, Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva, col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
1: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. El cap del Consell presideix este migdia davant del Palau de la Generalitat un minut de silenci per a condemnar la mort fa uns dies en la localitat alacantina de Dolores d'una dona i el seu fill a mans presumptament d'un home que després es va suïcidar. També s'ha guardat un minut de silenci avui davant la seu de la delegació del govern. La delegada en la comunitat, Pilar Bernabé, ha condemnat aquest nou crim masclista.
2: Condenar con toda rotundidad la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Son ya 21 mujeres asesinadas en este 2026, tres de ellas en la Comunidad Valenciana, tres menores asesinados en lo que llevamos también de 2026, dos de ellos en la Comunidad Valenciana.
1: I les comunitats governades pel Partit Popular, entre elles la valenciana, han criticat avui dijous el pla estatal d'habitatge que els presentarà avui la ministra Isabel Rodríguez en la Confederació Sectorial, encara que han anunciat que votaran a favor de rebre els seus fons. Els contem també que el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil d'Alacant, en el marc d'una operació juntament amb agents medioambientals de la Generalitat, han investigat a un home de 41 anys com a presumpte autor de 24 delictes contra la seguretat col·lectiva per incendis forestals suposadament comesos en la zona de Serra Grossa. I la Policia Nacional ha detingut a Benidorm a tres homes que han ingressat ja en presó per tràfic de drogues. Bon dia.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

Ventura. Aquest 13 de juny, Romàntic Dimoni, la veu dels Smoking Souls. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Tous.
2: Comienza la nueva temporada en Edme Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. Edme Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. Edme Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
3: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere, Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
4: El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito. Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
5: El festival que estabas esperando ya está aquí. Duna Dorada.
6: La vi bailando en pijama.
7: Este 22 y 23 de mayo, Oliva se convierte en el epicentro de la música.
8: El viernes, vibra con Cali y el Dandy, David de María, Cepeda, Ella Baila Sola y Las Ketchup.
7: Y el sábado, la fiesta no para. El Arrebato, David Cibera, Efecto Mariposa, Chimo Bayo y King África.
8: Apertura de puertas a las 18:00 horas. No te quedes fuera. Entradas ya a la venta en dunadoradafestival.com. Colaboran Generalitat Valenciana y Ayuntamiento Oliva.
7: Duna Dorada, el inicio de tu verano.
9: Sin pensar, si no te ves.
10: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
11: Tú eliges.
10: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
11: ¿Todo?
10: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
11: Y no te pierdas nada.
12: Más de uno.
13: Doce 43 minuts i anem en el primer contingut d'avui, d'este dijous, d'este 21 de maig. I ara tenim així, que no la primera vegada que ve, i ha vingut diverses vegades, a Imma Rodríguez, que és la regidora de joventut a l'Ajuntament de Gandia. Imma, benvinguda a Onda Cero i gràcies per vindre.
14: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
13: Pues bueno, ja tenim ahí l'estiu, ja està ahí el girar del cantó, i pues des del Consell dels Joves de Gandia i també de l'Ajuntament de Gandia impulsen la nova oferta formativa per a aquest estiu. Contamos què teniu entre mans.
14: Pues bueno, junto al Consell dels Joves, que són els que patrocinen estos cursets, ¿vale? Hi ha uno que ve desenvolupant-se durant moltíssimes edicions, que és el curs de monitor o monitora d'oci i temps lliure. És un curs que té un èxit rotund i enguany, com a novetat, tenen un nou curs, que és el curs de necessitats educatives especials. jo penso que un poc també en la línia de les necessitats que ens trobem en,
13: actualment.
14: Actualment, pues, hem volgut també donar aquesta vessant cap a necessitats que existeixen i que tal volta no estiguen cobertes encara en professionals que puguen desenvolupar aquestes tasques. Per tant, penso que estos dos cursos són molt encertats i que, a més, dona també una cobertura a la gent jove perquè, bueno, com he dit, estan pensats en l'època d'estiu, doncs per a gent que està, que ha, pues, acabat els estudis, però que encara tal volta no està en edat de treballar, de, no hi ha aquesta oferta per a joves de 16 anys,
13: sí,
14: i ja no estan a lo millor per a campaments, però les famílies també desitgen que facin alguna cosa en estiu. I tal volta aquesta és la millor opció perquè és una formació que podran afegir al seu currículum vitae el dia de demà i, a més, aquesta formació bueno, també té pràctiques que també podran enfrontar-se en el món laboral, que sempre és una barrera per als joves. I jo crec que com a mes de juliol aquesta oferta educativa va estar molt bé. Són places limitades també.
13: Que nos encanten, que com poden inscriure's?
14: Vale, la forma més senzilla, bueno, al Centre Juvenil Alqueria La Borda, en un telèfon de contacte que és el 96 295 1200, o en els cartells tenim un QR on podran també trobar-ne tota la informació que hi ha ací. També podem donar informació des de l'Espai Jove per a que puguen pues, demanar informació i com apuntar-se. Pense que a més, bueno, sí que hi ha un requisit, vale, que tenen que tindre 16 anys per a poder fer el curs. Vale? I, com ha dit, este té una eixida laboral molt important. És un curs que està avalat per l'IBAC i, per tant, és un curs que té moltes eixides laborals. Podien treballar, per exemple, en campaments, poden treballar en escoletes d'estiu. En escoletes d'estiu. I tal volta és el perfil de gent jove que necessiten aquest tipus d'escoletes, de campaments, i aquest títol és indispensable per a poder formar part d'aquesta xarxa d'escoletes. I el preu també és molt important, perquè el de curs de monitor d'oci de temps lliure té un preu de 95 euros, perquè està subvencionat en part per l'Ajuntament de Gandia, així que i a més el Consell ha afegit un preu especial d'un descompte de 15 euros si a més fan el curs de necessitats educatives especials, que són complementaris per les dates.
13: Està prou bé, sí. Així no poden, pues, formar-se en les dues coses i tindre més formació i saber més coses, clar que sí. El de temps lliure jo crec que és el més sol·licitat, no? Imma, és des que més, no?
14: Sí, és el més sol·licitat perquè bueno, està avalat per l'IBAG i a més, cara a l'estiu, sabem que a la nostra ciutat hi ha campaments, n'hi ha escoletes, sí. I és el treball ideal per a la gent jove perquè és de curt termini, és
13: mesos d'estiu que estàs parat, que
14: sí,
13: fins que potser comences potser batxiller o l'AFP, per exemple.
14: Exacte, pots convalidar el temps en el teu d'estiu, que sí, dius, vull traure uns dinerets, però necessito una formació, per tant, aquesta formació la tens així, i a més, saps que pues, són aquests tres mesos d'estiu que pots treballar, a més, en algo que pues tal volta és molt divertit també, o sea,
13: sí,
14: que
13: també.
14: És un treball que a voltes pareix que no siga ni un treball perquè per lo que pertany, val? Perquè pues, si estàs en una escola, pots treballar en una escola de surf, pots treballar en un campament infantil.
13: Així que tenim la platja, per exemple, pues,
14: sí,
13: estaria és idoni, és la veritat. I això és per a gent de 16 anys, com estàs dient tu. a quines, quins terminis tenen? Vull dir, quan comencen els cursos?
14: Vale. Primer tenim el de el curs de necessitats educatives especials, sí, que bueno, es farà en l'Alqueria La Borde, ¿vale? Que en la calle del Grau sense número, i serà en quatre sessions, en dissabtes, el dia 13, el dia 20 i el 27 de juny i el 4 de juliol, en un horari de matí de 10 a 2 i de vesprada de 3 a 6 i mitja. Eixe té un preu, són presencials, són 30 hores, sí, presencials, té un preu de 30 euros, que és, a veure, és un preu molt, molt, molt atractiu. Ah, sí. Molt atractiu. I què mos dona? Pues mira, poder estar treballant en menjadors escolars també, perquè necessites aquesta formació afegida quan, sí, treballes en persones que tenen algun tipus de diversitat, doncs pues, tu necessites estar formada, i tal volta este curs és ideal per a poder obrir també, que és complementari també al de monitor d'oci i temps lliure. Mm. És com si diguérem una fetxita, a més de tindre el de monitor d'oci i de temps lliure, tindre este fa que es complemente molt bé. Mm.
13: I pel que fa al que de monitor i d'oci de temps lliure, comença el 6 de juliol i acabarà eixe el dia 22 del mateix mes. I com estava dient Imma, pues, inclou 100 hores presencials, 50 hores en línia i 160 hores de pràctiques.
14: Sí.
13: Exacte. I el preu, com havia dit Imma, és de 95 euros, però sí, pues, si també fan el de necessitats especials, es rebaixa a 80 euros. Com poden inscriure's?
14: Pues a través del Centre Juvenil de l'Alqueria, sí, La Borde,
13: sí.
14: Poden demanar també informació a l'Espai Jove
13: i telemàticament, no?
14: I telemàticament. Jo, sí, crec que bueno, també dir que les places són limitades.
13: Clar, que nos encanten, que sempre, si algú està sentint-nos o algun pare, per exemple, està sentint-nos, que ja sap el que té que fer.
14: Jo crec que és una oferta per a este perfil de gent des de 16-18 anys que és ideal
13: que estan ahí en terra de ningú, que estàs entre la ESO i el batxiller o la FP, per exemple.
14: Sí, jo crec que enguany el Consell ha encertat en el de sempre, però també en el de curs, sí, de necessitats educatives especials, perquè crec que és un complement ideal. Crec que estos cursos tenen que veure la gent com una oportunitat. Per què dic això? Perquè quan eres jove tens que pensar també que el dia de demà tens que començar la teua vida laboral.
13: Correcte.
14: Tu no pots, pots tindre moltíssima formació, però en el teu la vida laboral és nul·la.
13: És
14: nul·la. És nul·la, perquè no pots demostrar-la. Claro. Però com pots ficar en un currículum? Pues aquestes coses són les que fan un afegit o que li donen eixa visibilitat al teu currículum, perquè has fet una formació, has fet unes pràctiques en una escoleta,
13: sí,
14: i això lo diu molt de la persona. O sigui, n'hi ha que veure com a oportunitat estos cursos, i crec que bueno, tens el mes de juliol, el mes d'agost vacances,
13: sí,
14: i el mes d'agost,
13: exacte,
14: vacances, vale. Sí que dir que les pràctiques les podran fer a partir de quan tinguin 18 anys, vale? Perquè
13: vale, recalcar això per a que
14: sí, les pràctiques
13: vale,
14: sí, pots apuntar lo que és la modalitat teòrica,
13: sí,
14: quan tingues 16, este curs es guarda els 3 anys pertinents, i quan tingues 18 anys ja pots fer les pràctiques, vale? Perquè clar, és un títol oficial. I,
13: claro,
14: i com només pots treballar a partir dels 18 anys,
13: exacte,
14: pues, malauradament les pràctiques les tens que fer quan tingues els 18 anys.
13: I si vols parlem del programa Encaixem, com va la cosa en el programa Encaixem, que també algo per a la gent jove. Sabrem que el programa Parlem per a la gent major, però com farà 2 mesos més o menys van vindre així a presentar-ho Imma i també Cristian Trotonda va vindre. Com porteu el programa Encaixem? Com va la
14: bueno,
13: cosa?
14: Pues el programa Encaixem va viento en popa, perquè és una... naix d'una necessitat, ¿vale?
13: Sí.
14: Naix del programa Parlem, que el programa Parlem lo que donava era la cobertura a la gent jove entre 12 i 30 anys per quan tenen alguna... algun problema, alguna ansietat, bueno, totes les necessitats que tenim ara els joves, que tenen els joves en la seva vida, pues problemes d'assetjament escolar,
11: bullying,
14: tot, pues així sí. Era un, és un espai on podien anar i contar el que els passava, i tenien 8 sessions per a poder treballar en ells, perquè pensem que la prevenció és la millor, el millor remei. O sea, quan tu, tota la tasca que puguem fer en prevenció de salut mental, tindrem persones adultes saludables si les tratem ara, que és la idea, val?
11: Que és el començament.
14: Sí. Què és el que vam notar? Que quan acabem parlant, diem, i ara què? Ja han acabat les 8 sessions, ara estic millor, però no tinc aquesta xarxa social on puga manejar-me de manera protegida. Val? Pues, nosaltres creem ahir, junt al Consell dels Joves, en l'espai del Consell dels Joves, en l'Alqueria Laborde, aquest espai d'oci saludable, amb persones que han patit pues, assetjament o han pogut patir algun tipus de condició que fa que tinguin por d'enfrontar-se a, no sé, a un món que pensen que és una jungla.
11: A la vida, a la
14: sí,
11: vida.
14: Ahí és com en un espai com més hermètic, més protegit, val? Començar a obrir, val? Ara fa, pues, esta setmana passada vam fer una eixida cultural també, ens vam anar a Terrateig, bueno, una eixida cultural, però més cultural, més natural, perquè van anar al camp, van gaudir d'un espai de natura, de fora de mòbils, claro. fora de
11: no ideal.
14: Sí. I que al final necessitem moments d'encontrar-nos amb nosaltres mateixa, de parlar a la gent, de veure-nos les cares.
11: De respirar aire pur, d'eixir de la ciutat.
14: D'eixir de la ciutat i crec que això és la línia, que això és la línia de treball en l'encaixem. És un poc... no hi ha estableixes uns... no és molt reglat, perquè al final el que necessitem és crear aquest espai de convivència segur, on els joves puguen estar coneixent altres iguals, però en un ambient protegit.
11: Relacionant-se també amb altres persones que pues, poden contar-los el que s'ha passat i fer amistats també,
14: sí, perquè,
11: de passo.
14: Sí, sí, és que la idea és ixa, de crear pues, aquests laços d'amistat, que a voltes n'hi ha persones que perquè aunque siguen molt joves han sigut maltratats per la vida i tenen por perquè pensen que si tenen que fer una amistat van eixir escaldats.
11: Exacte.
14: I al final pues, es crea aquest espai que és un poc protegit on puguen anar poquet a poquet perdre la por a relacionar-se. Perquè és de veres que aquesta soledat d'una esquitxada que sempre pensem en les persones grans està també traslladant-se a la gent jove. En el moment de la en el moment que estem més comunicats en totes les xarxes socials, en tot això, hi ha gent que està molt a soles. I això tenim que tindre la capacitat de veure-lo i estem veient-lo, i per això estem ficant remeis importants per a que la gent deixi un poc els mòbils, però sí. D'una manera, no imposada, sinó...
11: Controlada,
14: sí,
11: acotada.
14: Sí, per crear espais on puguis deixar el mòbil. Mira, este cap de setmana passat vam tindre al camp de rugby d'una activitat de l'Espai Jove, en boles gegants, ¿vale?
11: Que fem... sí, ho vaig veure, sí.
14: Bueno, pues, que Qué bonico.
11: Divertit.
14: Qué bonico, perquè mira, que estigueren dins de les boles obligava a no portar el mòbil.
11: Ah.
14: Va arribar un moment que jo tenia 7 o 8 mòbils damunt de les mans aguantant-li-los. Estaven mirant-se les cares, estaven jugant, estaven fent esport, estaven parlant.
11: Claro.
14: I jo que pense que este oci saludable és el que tenim que treballar, i això és la línia de treball, i crear espais, perquè l'altre tipus d'oci està ahí, al seu abast.
11: Està sempre ahí.
14: Està al seu abast, però este tal vol tenia que anar proporcionant-lo, perquè n'hi ha molta gent que cada volta més necessita mirar-se la cara.
13: Sí, i no mirar tant la pantalla del mòbil, sí. Així no és.
14: Si, miraré, si mos mirarem més als ulls,
13: sí, sí.
14: I menys a la pantalla del mòbil, estic segura que...
13: Tot canviaria molt.
14: Que la vida mos aniria un poc millor.
13: Pues sí, sí, la veritat és que sí. Pues Imma Rodríguez, gràcies per vindre una vegada més així a contar-nos seu. Primer lo de les activitats del Consell dels Joves per a aquest estiu i després hem fet un breu resum del programa Encaixem de com va tot. Moltes gràcies per vindre.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
13: I ara anem a l'informatiu de la una. Al tornar, seguim amb més coses.

0: Una y diez minutos, seguimos aquí en Más de Uno Safor Vallidigna, en esta segunda parte de nuestro magazine de hoy. Seguimos con más cosas. Como saben, aún nos quedaba hablar de los premios AWIR que se celebran hoy. También hablaremos de ese Open, de ese torneo de natación que será este próximo fin de semana en la piscina municipal de aquí de Gandía. Después escucharemos a Jesús Naveiro y a Pilar Martí. También tendremos la noticia de la ortopedia farmacia del Paseo 24 Horas, la despótrica con Rafa Martínez y, por supuesto, Oliva en la Onda. Seguimos con más cosas. Vamos con los premios AWIR. Premios que se celebran, la gala se celebra hoy, jueves 21 de mayo, a las 7 y media de la tarde, en el Hotel RH Bairén, en la playa de Gandía, con entrada gratuita. Lo presentaban Maribel Codina y Chimo López, que es el presidente del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Safor Vallidigna. Vamos a escucharlos y que nos cuenten de qué va todo esto.
1: Hoy es un orgull venir a presentar el Premi AWIR, que com bé ha dit i dirà també Ximo, fa 10 anys que no s'han fet i serà la quarta edició en un lloc emblemàtic que és l'Hotel Bairén. A les 7 i mitja de la vesprada tindrem, bueno, tot com la preparació l'han fet a CLGS, li doné la paraula a Ximo i vos diu tota la fantasia que tenim preparada.
2: Enguany hem volgut des de CLGS recuperar aquesta gala. La primera edició la van fer fa ja 20 anys, que li van donar un dels premis a Carla Antonelli, que també és una activista molt reconeguda dins del col·lectiu, i aquests premis vam néixer amb la intenció de donar visibilitat a totes aquelles institucions, persones, col·lectius i associacions que des de fa temps pues, lluiten per aconseguir drets per al col·lectiu LGTBI, no? I feia 10 anys que no fem aquesta gala i hem volgut enguany recuperar-la per tot lo alt, que la farem el dijous 21 de maig a les 7:30 en l'Hotel Bairén, que està tot el món convidat, és amb entrada gratuïta, i la hem volgut recuperar perquè pensem que estem en un moment on els drets estan siguen qüestionats i on estem veient que s'estan donant a lo millor per primera vegada des de fa anys passos enrere, molt que pensem que cal ficar alerta, i per això volem tornar a recuperar aquesta gala, sobretot per a donar visibilitat a la gent que és un referent dins de l'activisme i de tota la societat, perquè no només se reconeixen a persones del col·lectiu i activistes, sinó també a altres personalitats del món social, polític i cultural, que amb la seva feina i la seva visibilitat pues, estan fent una gran tasca a favor de la diversitat de la població LGTBI de la comarca de la Safor. La gala va estar presentada per la reconeguda drag queen il·licitana Allen Santander, que és una drag queen que té un recorregut de fa molts anys, i hem volgut sobretot amb aquesta elecció reivindicar la memòria, no, de les persones majors LGTBI i sobretot, no, de les persones que van començar pues, en els anys 70, 80, 90, i que cal reivindicar-les molt, no, perquè són, no són el nostre passat, són el nostre present, són el nostre futur, i tenim que reivindicar la memòria històrica del col·lectiu. També tindrem la actuació i li donarem també un premi honorífic a José Benet, que també era en els anys 80 reconeguda amb el nom de Thais, que és un pioner del transformisme al País Valencià. I pensem també, pues, lo mateix que Amalen, que reivindicar la memòria i la memòria històrica des que van vindre abans és superimportant, i sobretot també per a honrar-los en vida, no? Que és molt important. Entonces, José estarà amb nosaltres, mos farà una actuació especial i li donarem el premi. També, evidentment, a nivell, donem suport a la gent de la nostra associació i de la nostra ciutat, i per això també tindrem a la nostra xocodonor, sòcia nostra, que mos farà un show també. I la resta dels premis combinen associacions de la comarca amb activisme i personalitats de renom. Tindrem com a premiats les associacions d'IMUBDELS, la Federació Diània i l'Associació Transfeminista Dissidents, que rebran un premi AWIR per la seva labor activista. També tindrem com a premiats el Mr. Gay i el CDR de la Safor com a empreses i associacions que han donat una visibilitat al col·lectiu tant en Gandia com en la comarca, no? Com és el cas del CDR, que a més col·laborem en multitud d'activitats per tots els pobles de la comarca. I després també tindrem, a banda de José Benet, tindrem com a premiats a Javi Escoto, que és el regidor de diversitat de l'Ajuntament d'Endènia, que ell és un activista de cor i que està fent moltes activitats i està fent avui en dia que Endènia siga una localitat referent en els drets del col·lectiu. I també tindrem, pues, dos premis super especials, que són, per una banda, a l'Idumina Gil, de regidora de l'Ajuntament, que per a vosaltres és un premi super especial, ja que va ser amb ella ja fa 20 anys que van ficar per primera vegada la bandera en l'Ajuntament, a pesar de que en aquell moment l'Ajuntament no ho veia molt clar, però ella va estar ahí dient que sí, que sí, que sí, i la va aconseguir ficar. A banda, també amb ella fa 20 anys vam crear el primer departament de diversitat en si que va haver així en l'Ajuntament, i per això pensem que és un premi molt especial. I també tindrem l'honor de comptar amb Marc Cambroller, que és avui en dia una de les activistes, per no dir la activista més important que n'hi ha a tot l'estat, i vindrà, i per a nosaltres és un honor donar-li aquest premi. I el que volem és que tota la gent vinga, i sobretot que vega que estem així, que no ha de donar cap pas enrere i que anem a estar ahí. I per moltes carreres de l'home que alguns vulguem fer, nosaltres farem 20 carreres en tacons.
3: Más de uno. En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
4: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa. al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
5: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96 284 0111.
3: ¿Has perdido puntos de tu carnet de conducir? No te preocupes. En Autoescuela Ruta 66 ofrecemos cursos de recuperación de puntos todos los meses, diseñados especialmente para ayudarte a recuperar tu permiso. Para tu comodidad, dispones de 5 autoescuelas Ruta 66, 3 en Gandía, una en Grau de Gandía y una en Palma de Gandía. Vas a tener acceso a la mejor formación y recursos. Además, test online 24 horas 7 días, desde la comodidad de tu hogar. En Autoescuela Ruta 66, todo es más fácil. Inscríbete y empieza tu curso ahora. Autoescuelas Ruta 66, tu autoescuela.
6: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
7: De costas y más.
6: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Herencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
7: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
3: Más de uno. En Onda Cero Gandía, La Despotricá, con Rafa Martínez.
8: Bueno, La Despotricá, mis queridos oyentes, es un mal endémico, bueno, de esta y de casi todas las playas. Lo que pasa es que aquí yo continúo viendo espacios abiertos y grandes superficies que podrían ayudar de alguna manera a solucionar el tema del parking en la playa ahora que vamos del verano. Ya sé que es una cosa farragosa, si bien en la primera mitad de la playa ya en invierno y entre semana incluso ya hay muchos coches, pero bueno, ahora nos viene está a punto de llegarnos ya la marabunda y que yo sepa, no se han propuesto nuevos espacios, nuevos parkings para tratar de paliar lo que se nos echa encima. Además, este año habrá que hacerlo con un cuidado especial, porque ya sabéis que hasta casi 8 millones de personas se esperan que hagan turismo de eclipse. Teniendo en cuenta por dónde se va a ver el eclipse, a toda esta zona nos va a tocar tres duros por peseta y la pedrea. O sea, con eso quiero decir de que el tema de los alojamientos y el tema del parking va a ser prácticamente imposible. Tarea de titanes, vaya. Así que yo, ahora que todavía estamos a principios del verano, yo empezaría ya a pensar y a calentarme la cabeza dónde vamos a meter tanto vehículo y tanto personal.

0: Más de uno.
1: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Aquest 13 de juny, Romantic Timoni, la veu dels Smoking Souls. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: Una y 28 minutos, seguimos aquí en Más de Uno Sabor Vallecas, encarando ya la recta final, últimos 22 minutos de programa, y vamos ahora a hablarles de algo de deportes. Hoy no tenemos a nuestro compañero Vicente Palonés en el tema deportivo, pero bueno, sí que tenemos una pincelada de deportes. Y es que Gandía acoge la edición ya 29 del Open Natació i Esports, con cerca de 500 nadadores de toda España. Se presentaba hace unos días aquí en Gandía, en la sala de prensa del Ayuntamiento, y es una competición organizada por el Club Natació i Esports Gandía, que reunirá en este fin de semana, durante el sábado 23 y el domingo 24, a cerca de 500 nadadores procedentes de diferentes puntos de la geografía española. Lo presentaban el concejal de deportes, Jesús Naveiro, y también la presidenta del Club Natació i Esports Gandia, Pilar Martí. Vamos a escucharlos.
1: A presentar un altre Open més, estem parlant de la 29a edició de l'Open que organitza el Club Natació i Esports Gandia, que tindrà lloc este cap de setmana a partir del dissabte 23 de maig i fins al diumenge 24 de maig. De dissabte a diumenge tindrem tres sessions de proves, del dissabte 23 a partir de les 10 del matí, una sessió matinal, i a partir de la vesprada, a les 5 de la vesprada, comença la segona sessió del dissabte, i ja a partir del diumenge serà la tercera, a les 9 i mitja del matí començaran a competir tots els xiquets i xiquetes que venen, pues, pràcticament de tota la comunitat valenciana. No sé si algú de fora ara mos comentarà també Pilar, la presidenta, però bueno, són esportistes de diferents nivells que competiran en este atractiu Open de natació, una vegada més, a la piscina coberta del poliesportiu municipal. Estem parlant de categories que van de prebenjamí, benjamí, aleví, fins a infantil, júnior i sènior. I també dir que per a aquells que no puguen presenciar la prova des de la mateixa piscina, la poden gaudir també per YouTube, per streaming, en el canal de YouTube del Club Natació i Esports, que estaran allí gravant la prova. Dir que tenim premis, bueno, medalles als tres primers de cada categoria, i hi haurà trofeu també per punts al primer, segon i tercer de cada equip, i també, evidentment, com és habitual en natació, tindrem proves de tots els estils: n'hi ha per relleus, mariposa, espalda, braça, estilos, i són proves de 50, 100 i 200 metres. La entrega de premis serà aproximadament ja el dissabte de vesprada, i la del diumenge serà ja a migdia, quan acabi la prova. Així que una vegada més, Pilar, donar-vos les gràcies per tota la implicació en l'organització, a vosaltres, a tots els patrocinadors, i esperem que siga una jornada de natació, pues, esportiva, i que guanyi el millor, com sempre, el NIE, que és un dels destacats en els premis, que no se deixa de ser-ho. Moltes gràcies.
2: Esta vegada en la edició 29 de l'Open Natació i Esports Gandia és un trofeu de caràcter nacional que ja està molt consolidat, i a més que malauradament, pues, tenim que deixar la gent fora que no pot participar per l'aforo. Estarem al voltant de 500 nadadors en esta ocasió, que venen de pràcticament tota Espanya. Venen clubs en molt de nivell. Està el Gredo San Diego, que participa en 46 nadadors. Després tenim la Unió Esportiva Horta, que ve de Barcelona, que té 50 nadadors. També tenim UCAM, Ciutat de Múrcia Fuensanta, que participarà en 30, el Arganda en 36, i després de la Comunitat Valenciana, pues, el Valenciano, Ferca, Delfín, Xirivella, Moncada, Súquer, Aquàtic Requena, Barracudas Torrent, Alcúdia, València Màster Sedaví, Lucentum d'Alacant i el Natació Oliva. Després, a més del Natació i Esports Gandia, que és l'anfitrió, i que, bueno, cal destacar també el rècord de participació dels nadadors nostres, que són 108, que normalment estàvem al voltant de 80, i en aquesta ocasió, pues, som molts més. Agrair també, pues, això al Servei d'Esports i a la Federació Valenciana de Natació per aquesta prova, que comptarà en crono electrònic. en pantalla Video World, on apareixeran tots els resultats, i com ha dit també Jesús, pues el streaming, que serà la retransmissió en directe per el canal de YouTube del club. El trofeu està dividit en tres sessions. La primera jornada i sessió matinal és el dissabte, que comença a les 10. La segona sessió és el dissabte de vesprada, que és a les 5. I per última sessió, la tercera, és el diumenge de matí. En la primera sessió, pues, nadarem el 200 papallona, 100 esquena, 200 braces, 100 estils i un relleu de 8x50 estils, que és molt atractiu perquè allí participen totes les categories, ¿vale? Des de benjamí hasta sènior, i és molt vistós de veure-ho. Per la vesprada nadarem els 200 lliures en papallona, 200 esquena, 100 braces i 50 lliures. Al finalitzar la sessió tindrem l'entrega de medalles de tant del dissabte de matí com del dissabte de vesprada. I el diumenge, ja en l'última sessió, pues, les proves a nadar són 200 estils, 100 lliures, 50 esquenes, 50 braça i 50 marí papallona. Després teniu els relleus de 4x50 lliures i també comentar, pues, que al finalitzar aquesta sessió donarem l'entrega de medalles de la tercera

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Les dos i mitja, què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Ja saben, este programa en el que mitja horeta de ràdio compartirem coses que passen al nostre territori. Parlarem de música, avui tenim un convidat molt especial. Repassarem tot allò que succeeix als principals espais de l'Institut Valencià de Cultura, en eixa agenda cultural. Tindrem molta música, però primer fem una ullada, ja saben, a l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Què passa un dia més per eixa vaga educativa?
2: Pues sí, la comunitat educativa està en peu. Les protestes del professorat valencià de l'educació s'han traslladat en este nou dia de vaga a les portes de l'Escorx, aprofitant la celebració de la sessió de control. Els docents insisteixen que cal reobrir la negociació. Exigeixen propostes clares i compromisos concrets per a desencallar, diuen, la situació. La pilota, asseguren des de l'STPB, la té el govern valencià. El president ha rebut uns minuts al carrer a un grup de manifestants, entre ells a directors de centres que han presentat avui la seva dimissió, perquè precisament allà a les portes de les Corts Valencianes també han acudit centenars de directors de centres educatius que han fet ja, han fet ja efectiva la seva dimissió, uh-huh, o la faran en les pròximes hores si la conselleria no accepta respondre les negociacions. Per exemple, Víctor López del CEIP, la Siguerillas de Requena i Jaume Olmos, director del CRA Benavites Quarts de les Valls, sí que l'han fet. L'escolta tema.
3: Los equipos directivos hemos dicho basta ya, no podemos soportar situaciones como tener alumnos tres meses sin profesor y hemos decidido que hasta aquí hemos llegado.
4: Ni el motiu més que de sobra per a presentar les nostres dimissions perquè no volem continuar tapant forats que està deixant la conselleria. Considerem que són moltes les mancances que hi ha a nivell d'infraestructures, a nivell de personal, d'alumnat.
2: Els crits de consellera dimissió s'han escoltat fora de les Corts i també dins en l'hemicicle, en una sessió de control, com dèiem, en la qual el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat l'oferta d'educació al professorat i també ha acusat a l'esquerra d'agitar el carrer. Com estem contant, els sindicats diuen que la pilota està en la teulada del Consell, però el president Pérez Llorca l'ha tornat a passar insistint que estan oberts al diàleg. Són una sessió de control amb samarretes verdes en la bancada de l'esquerra. Durant la sessió, un grup de manifestants de l'Assemblea de Docents ha tirat bitllets amb la cara del cap del Consell i de la consellera. Carmen Ortí, la consellera d'Educació, ha denunciat la difusió d'imatges seues en xarxes socials, incitant, ha dit ella, a l'odi i insistint en que continuarà treballant perquè l'acord es tanque com més pronter millor. Hem estat en les Corts avui i també aquestes protestes s'han repetit per part de professors, de famílies i d'alumnes de l'ensenyament públic, per exemple a Castelló, on esta vesprada hi ha convocada una manifestació que eixirà a les 7 des de la plaça de les Aules. També a Alacant, on s'han tornat a concentrar davant de la delegació del Consell, on la plataforma en defensa de l'ensenyament públic d'Alacant ha tornat a convocar per a demà una altra manifestació amb la participació de les famílies que eixirà a partir de les 6 i mitja des de les escalinates de l'Institut Jorge Juan. Contarem també que segueix la setmana de vaga de metges en la Comunitat Valenciana per a demanar al govern central un estatut específic de la professió i al govern autonòmic una aplicació d'este menys lesiva del que han proposat. I este matí també s'han convocat minuts de silenci al nostre territori per a condemnar l'assassinat en Dolores a Alacant d'una dona i el seu fill a mans del seu marit i pare, que era guàrdia civil. La delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha demanat a tots estar alerta perquè, diu, s'acosten dades molt difícils en feminicidis. I el conte també que Salvament Marítim ha rescatat esta nit a 9 persones migrants que anaven en una pastera

0: les hablamos de salud, en concreto sobre cómo afecta el aire contaminado a nuestra salud. Para saber más sobre este asunto contamos con la ayuda de Nacho Arias. Buenas tardes, Nacho.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿cuáles son las causas de la contaminación del aire?
1: Pues las causas de la contaminación del aire podemos dividirlas en dos grupos. En el primero nos encontramos los agentes externos naturales o derivados de la actividad humana. Es el caso del humo del tabaco, los productos químicos procedentes de ambientadores, insecticidas o cosméticos, el CO2 propio de la respiración o la basura. Y en un segundo grupo se encuentran los materiales de construcción y el estado de conservación de los hogares y los lugares que habitamos. En este grupo debemos tener en cuenta que las humedades son un factor muy negativo para la salud.
0: ¿Y cómo afectan los aparatos del aire acondicionado a la calidad del mismo?
1: Los aires acondicionados también están bajo vigilancia. Uno de los problemas de estos aparatos es que no renuevan el aire y solo lo recirculan. Una ventilación natural es lo más recomendable, siempre que sea posible. Cuando no lo es, se puede apostar por medios artificiales como la central de tratamiento de aire. Y para ello, empresas como Murprotec pueden ayudarnos a renovar y regular la temperatura y calidad del aire en nuestros hogares y empresas.
0: Muchísimas gracias, Nacho, y hasta otro día. Buenas tardes.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
3: ¡socorro!
2: No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
4: Murprotec.
5: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
0: Dichaos de contar-los i apropar-los tot allò que succeeix en l'agenda de l'Institut Valencià de Cultura. Fem un recorregut i comencem per l'Auditori de Castelló, on tenim música. La presentació de l'àlbum Originals. El repertori està format per composicions originals de Fernando Marco, en les quals s'estableix un diàleg constant entre la tradició del jazz i una mirada contemporània. Serà dijous 21 de maig a les 7:30 de la vesprada. Si ens n'anem al Palau de Congressos de Peníscola, tenim cinema amb El Agente Secreto, 1977, en un Brasil turmentat per la dictadura militar. Marcelo, un quadragenari que fuig d'un passat turbulent, arriba a la ciutat de Recife, on espera construir una nova vida i retrobar-se amb el fill. Tot es complica quan descobreix que les forces governamentals el persegueixen i les amenaces de mort plenen sobre el seu cap. Dissabte 23 i diumenge 24 de maig a les 7 de la vesprada. Ens n'anem al Teatre Principal de Castelló. Tenim Teatre Am Forever. És la història d'una família que es va allunyant del que va somiar que seria. Reflectides amb humor i ironia les contradiccions de l'amor, posa el focus en temes com la paternitat, l'educació, la discapacitat, la sobreprotecció, la sexualitat o la violència. També, tal vegada, el que pertorba i emociona és que la història d'esta família podria ser la de qualsevol. Dissabte 23 de maig a les 7 de la vesprada. I ens n'anem al Teatre Arniches d'Alacant, on tenim teatre dansa. Les Dolientes Error, 21-13, un espai blanc desinfectat, una morgue en, o uns limbs o un espai etern de llum, de somni. En este marc té lloc Les Dolientes Error 21-13, un ritual de dol que ens reconeix provisionals. Tres actes, tres llenguatges i tres anys de dol han constituït una peça en què s'imagina la pròpia mort. Divendres 22 de maig a les 8:30 de la vesprada. I ara a València tenim Teatre amb la Manxa, en el Teatre Rialto, producció pròpia de l'Institut Valencià de Cultura, una història sobre la família i el dret a somiar. Una casa, segurament una casa menuda i vella d'un poble. No sabem com és de menudeta ni de vella, ni quin és eixe poble, tot és borrós. El que sí sabem, encara que tampoc és segur, és que en esta casa menudeta i vella viu una família o alguna cosa que si li assembla, una família que no pot deixar de mirar la paret de la seua cuina. Entre el silenci, la por, la incertesa i la curiositat, miren la paret, no poden deixar de mirar-la. Teatre La Manxa, al Teatre Rialto de València, el dijous i diumenge a les 7 de la vesprada. I acabem el recorregut a la Filmoteca de València, on tenim La Tentació. La Tentació vive arriba, cinema dins del cicle dedicat a Billy Wilder. Arriba aquest títol imprescindible, un home que es queda tot sol a sa casa de Nova York durant l'estiu, mentre la seva esposa i els seus fills estan de vacances, intenta aprofitar la situació per a flirtejar amb l'atractiva dona que viu en el pis superior al seu edifici. Serà dissabte 23 de maig a les 6 i diumenge 24 de maig a les 8:15 de la vesprada. Tot això és el que fa a l'agenda de l'Institut Valencià de Cultura. Però acabem este programa amb música.

Doncs Tinta i Tiempos, la cançó de Jorge Drexler, que ens ha recomanat el nostre convidat d'avui, Víctor Manuel. Amb esta cançó ens acomiadem avui, tornem demà a les 2:30 en Comunitat Valenciana en La Onda. I es queden amb esta cançó i també amb Por Fin. Hi ha molta més informació aquesta vesprada, així, a Onda Cero. Adeu.

0: Brújula Comunidad Valenciana. Amparo Sánchez, Onda Cero.
1: Bona vesprada. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura que el govern valencià arreglarà el conflicte educatiu que ha portat a la vaga indefinida de docents, perquè diu hi ha voluntat de fer-ho. Este matí, enfront de les Corts, sindicats i docents han mostrat el seu malestar després de la falta d'una proposta més seriosa i davant d'aquesta situació, nombrosos equips directius ja han presentat la seva dimissió. Les mobilitzacions continuen i ja s'ha convocat una gran manifestació per a dissabte en València. Fins a les 8 parlem d'educació, però també d'altres temes de l'actualitat de la jornada. El control tècnic està Isaac Sancho. Com dèiem, les protestes del professorat valencià de l'educació pública s'han traslladat de nou dia de vaga a les portes de les Corts, aprofitant la celebració de la sessió de control al Consell. Els docents insisteixen que cal reobrir la negociació. Núria Moreno.
2: Els docents exigeixen propostes clares i compromisos concrets per a desencallar la situació. La pilota, diuen, la té la seva teulada al govern valencià, Marc Candela, portaveu de l'ESPB.
3: Nosaltres sempre hem vingut a dir-li a les Corts valencianes, al president Pérez Llorca, que el conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que, per tant, cal reobrir-se per aquesta negociació. Perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, doncs que vingui el president. I si no, doncs ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, doncs que se'n vagin.
2: El president ha rebut uns minuts al carrer amb un grup de manifestants en els directors de centre han presentat la seva dimissió.
4: Intentar parlar i arribar a un entrenament. Jo estic fent ganes d'arribar a un entrenament.
2: Deia Pérez Llorca que cal intentar arribar a un acord i que té ganes també nosaltres, deia el grup de docents, que han tenyit de nou amb les seues samarretes verdes i xupetins grocs els carrers al voltant de les Corts.
1: I com destacava, les portes de les Corts valencianes estaven ells centenars de directors de centres educatius del nostre territori que han presentat ja la seva dimissió o ho faran en les pròximes hores si la conselleria no accepta reprendre la negociació amb els sindicats i accepta totes les reivindicacions de la comunitat educativa. En concret, són prop de 300 els equips directius de totes les etapes educatives els que han formalitzat ja eixa renúncia. Amparo Piqueres.
5: Entre ells, Víctor López, director del CEIP Las Higuerillas de Requena i Jaume Olmos, director del CRAP Benavites Quart de Les Valls.
6: Los equipos directivos hemos dicho basta ya, no podemos soportar situaciones como tener alumnos tres meses sin profesor y hemos decidido que hasta aquí hemos llegado.
7: Tenen motius més que de sobra per a presentar les nostres dimissions perquè no volem continuar tapant forats que està dins la conselleria. Considerem que són moltes les mancances que hi ha a nivell d'infraestructures, a nivell de personal, d'alumnat.
5: Altres equips directius han portat a les Corts la seva renúncia i l'han presentada de forma simbòlica. Renúncia que diu en forma i caran si no reprenen les negociacions i s'arriba a un acord. En Pararo, directora de CEIF Sant Pere, Txell Bosca, directora del CEIF Delina Carnicer y Sara García, directora del CEIP Vicente Gaos.
8: Esta mañana estábamos llorando las tres porque realmente no queremos dejarnos a cargo. Hay mucho esfuerzo detrás.
9: Como nos vamos a casa con la sensación de no haber podido atender a la inclusión, al alumnado, ¿cómo nos sentimos nosotras cuando hay bajas sin poder de atender sustituciones?
10: Ha llegado el momento de que la consellería tome nota, de que la consellería sea consciente de cuál es la realidad de los centros educativos. Pero están las escuelas de 0 a 3, están los colegios de educación especial.
1: I jo soc de consellera d'Inició que estaven escoltant de fons i que s'han escoltat fora de les Corts, també s'han escoltat dins en l'emissió en una sessió de control en la qual el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat l'oferta d'educació al professorat, també ha acusat-li que ha errat d'agitar el carrer.
2: Una sessió de control amb samarretes verdes en la bancada de l'esquerra. Escolta el Consell i el síndic del PSPB, José Muñoz.
11: Lo cierto, señor Muñoz, es que el gobierno de España le niega dinero a los valencianos para la sanidad, para las políticas sociales y para la educación. Pero a pesar de ello, hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
12: Señor presidente, lo tiene muy sencillo. Acepte la financiación del gobierno de España que le da 3.700 millones de euros más a la comunidad valenciana.
13: Ustedes quieren reducir la cuestión de salario. Primero, preocúpense porque se han subido el salario todos ustedes. Imita, consellera y señor presidente.
2: En la mateixa línia, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, qui ha assenyalat el president per tindre, diu, el carrer en flames.
14: Una detenia que han estat repetint vostè i la consellera aquests dies és que algunes reivindicacions eren justes, però altres eren polítiques. És una reivindicació política que la consellera expuja a ella mateixa el 8% i els dos inspectors o això és una decisió misericordiosa?
11: Les portes obertes per al diàleg. En sols 6 mesos de president hem fet una oferta molt millor que 8 anys vostès governant. Sense mentides, sense manipulacions.
2: Durant el ple, un grup de manifestants de l'Assemblea de Docents han tirat bitllets amb la cara del cap de conseller de la consellera. Carmen Ortí ha denunciat, a més, la difusió d'imatges seues en xarxes socials, incitant, diu, a dir, i ha insistit que continua treballant perquè l'acord es tanque com més pront millor.
1: I avui també hi ha hagut més concentracions. Castelló, professora, famílies i alumnat han tornat a reivindicar mesures per al sector educatiu. Juanjo Tobar.
15: Els representants sindicals de Comissions Obreres i STPB han denunciat la falta de negociació, diuen, de la conselleria a la qual acusen de fer política amb l'educació i la que demanen la seva dimissió.
16: I demanem a la consellera que, si no és capaç de negociar, que dimitisca. Perquè estem en un moment molt complicat.
17: La política d'educació és mantenir aquesta llei de llibertat educativa, que el que fa és arreglar el valencià, això sí que és política. Invertir en diners per a la privada, per a l'escola privada, quan estan dient que no hi ha ni per a la pública. Per tant, que deixe de enganyar.
15: Prop d'un miler de persones s'han concentrat en este nou dia de vaga a Castelló i esta vesprada hi ha convocada una manifestació que hi serà a les 7 de la vesprada des de la plaça Les Aules de la capital de la Plana.
1: A Alacant també han tornat a concentrar-se i han exigit a la Generalitat que torni a negociació perquè diuen el primer document que han rebutjat s'ha quedat curt. Ahí ha estat Juan Carlos Fresneda.
18: Sí, de nuevo docentes con pancartas en las calles de Alicante que reconocen estar cansados pero dispuestos a seguir hasta que puedan acabar con la huelga y no en falso. El presidente provincial de AMP en Alicante, Alberto Meras, ha valorado además el gesto de los directivos y vuelve a exigir a la Generalitat que presente otra propuesta más aceptable.
19: Faltan muchas cosas, ¿eh? El tema económico se queda corto y los directivos, ese gesto que han hecho de dimisión en blanco, creo que va a ser para conseguir un punto de inflexión.
18: Desde la plataforma en defensa de la enseñanza pública de Alicante han votado como para mañana otra manifestación con la participación de las familias desde las emblemáticas escalinatas del Instituto Jorge Juan.
1: Com destacàvem a l'inici, les mobilitzacions continuen i els sindicats docents han convocat per a dissabte una altra gran manifestació que recorrerà la ciutat de València. Serà a partir de les 6 de la vesprada, eixirà des de la plaça de Sant Agustí i recorrerà el centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Prèviament, demà, de ser dia de la vaga, està convocada a les 12 una manifestació a València que transcorrerà entre la Conselleria d'Hisenda i la Generalitat. A la mateixa hora, Alacant i Castelló s'han convocat a concentracions en front de les delegacions d'Hisenda.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
20: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, bien cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
21: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: Se passem ara al sector sanitari perquè també segueix esta setmana la vaga de metges a la Comunitat Valenciana per a demanar al govern central un estatut específic de la professió i al govern autonòmic una aplicació d'este més del que ha proposat Castelló. Lorena Pardo.
22: Este matí s'ha produït la primera trobada entre sindicats i Conselleria de Sanitat sense acord i després de manifestar-se a València, Alejandro Calvente, portaveu del sindicat mèdic.
23: Que cumpla su propio programa electoral, que han incumplido sistemáticamente, porque el conseller incluyó en su programa electoral todas las peticiones que le hacíamos al Botànic y las ha incumplido todas. Además, se ha producido un empeoramiento de las condiciones laborales a través de normativas que han ido cercenando los derechos laborales de los médicos.
22: Les parts reunirà la propera setmana de mai i convoca les protestes als centres mèdics i el juny hi ha programada una altra setmana de vaga.
1: I per la seva part, el sindicat d'infermeria SAT s'ha posat en marxa una campanya informativa dirigida a personal d'atenció primària del nostre territori i als usuaris amb l'objectiu de visibilitzar les carències de plantilla estructural. El decret estableix un ratio de 1.500 per infermera i amplia les competències de les infermeres. No obstant això, la Conselleria de Sanitat diuen que no ha seguit contractant. Carlos Butxó és secretari d'Acció Sindical.
24: Conselleria que adecue los cupos de enfermería a los criterios contenidos en el decreto de primaria, que además realice una cobertura de las vacaciones y permisos y libranzas de las guardias dentro de esos centros de salud y que además incorpore variables de complejidad asistencial como de paciente frágil, como COVID patológico y que refuerce las plantillas de enfermería y cree plazas estructurales.
1: En Gava, agraria, les principals organitzacions, entitats representatives del sector del raïm de taula, del nyispo, de la Comunitat Valenciana, han sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura que impulsi també davant el govern central una reducció estructural i permanent dels índexs de rendiment net de l'IRPF aplicables a estos dos cultius dins del règim de mòduls. Segons Carles Peris, secretari general de la Unió, els actuals mòduls no reflecteixen la realitat econòmica d'estos cultius.
3: Que tenen un elevat component artesanal en tot el seu procés de producció i elaboració, que està provocant que tinguin uns gastos d'explotació molt elevats. Des de la Unió i la resta d'organitzacions i entitats representatives anem a la Conselleria que impulsa davant del govern central una reducció estructural i permanent.
1: Alerten que aquesta pèrdua continuada de rendibilitat pot provocar l'abandó progressiu d'aquests cultius. I per la seva part, l'Associació Valenciana d'Agricultors busca també combatre la pinyola en els cítrics, en un dels problemes que més preocupa a causa de la pèrdua de valor comercial en la posada en marxa d'un assaig de la seva finca d'Aventa Sinyent a la Ribera Baixa per avaluar l'eficàcia i els costos de les malles antipolinització. Ho ha explicat, en aquest cas, també Alejandro Melià, gerent de serveis agrícoles de l'entitat.
4: Fruto de nuestra experiencia, hemos desarrollado dos sistemas para la colocación de este tipo de malla. Por una parte tenemos el sistema manual y por otra parte tenemos el sistema mecanizado. El tramado de la malla impide el paso de las abejas al interior del cultivo. Además, nos permite la realización de tratamientos fitosanitarios.
1: I la Generalitat ha donat per finalitzada també la segona fase del dispositiu extraordinari de retirada de residus generats per les guades del 29 d'octubre de 2024 amb el tancament del timpunt d'apilament d'Enderroc situat a Paiport. L'actuació ha permès retirar 58.400 tones de residus acumulats en este espai. El vicepresident i conseller de la recuperació, Vicente Martínez Mus, ha reiterat que l'objectiu era garantir una gestió adequada.
5: Este últim esforç per replegar tot allò que s'ha generat en la pròpia reconstrucció. Jo vull ficar en valor i agrair tota aquesta tasca que ja no es veu, que ja s'ha tractat, que té que dir, a més, que s'ha tractat de forma escrupulosament correcta en termes mediambientals dins de la dificultat que era i els copios tan grans.
1: Una vegada clausurat aquests espais correspon a les entitats locals evitar nous abocaments parcel·les utilitzades com a punts d'apilament. I mentrestant, Salvament Marítim ha rescatat esta nit a 9 persones immigrants que anaven en una pastera a 44 milles d'Alacant. També, d'altra banda, en clau judicial, cal destacar que després de 3 ajornaments, demà divendres comença a obrir el judici contra l'alcalde Pepe Vega per un presumpte fiscal vinculat a la seva etapa empresarial anterior, la política Vega Baja, Esther Sánchez.
6: La Fiscalía sostiene que en 2005, cuando forma parte de una empresa vinculada a la ITV Vega Baja, se habría creado un sistema de facturación falsa para eludir impuestos con un perjuicio cercano al millón de euros. Por estos hechos se le atribuyen delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, con una petición de pena de unos 7 años de prisión. Vegara, que ha defendido reiteradamente su inocencia y que habla de discrepancias contables sin relación con su gestión municipal, se va a sentar en el banquillo junto a otros empresarios en un juicio que arranca ahora tras varios retrasos.
1: Este matí s'han convocat minuts de silenci per a condemnar l'assassinat a Dolores d'una dona i el seu fill. La delegada del govern de la Comunitat Valenciana, Pilar Pena, ha demanat a tots estar en alerta perquè s'acosten dates difícils en feminicidis.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
7: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
1: Temps ara per l'actualitat esportiva que ens acosta Eduardo Esteve. Bona vesprada.
25: Què tal, Amparo? Bona vesprada.
1: Conta'ns com està l'actualitat en el dia d'avui.
25: Tenim ja els ulls ficats al gran partit que demà jugarà València, que davant el Real Madrid a la Final Four d'Atenes. Serà les 8 de la vesprada i avui han parlat els entrenadors a Grècia. Per a Pedro Martínez, de poc importa la confiança d'haver eliminat a Panathinaikos o haver guanyat els últims partits.
26: Creo que no debería de ser exactamente así. Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
25: El que fa al futbol, quina és l'última hora del València que estua a Europa el proper dissabte davant del Barça? Víctor Lluc, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'última hora del València que passa per aquest últim entrenament realitzat aquest matí per a preparar el partit el dissabte davant del Barça, un dia en el que tampoc hem vist a Lucas Beltrán i sí que és molt complicat que pugui estar al 100% per entrar en la lista de convocats en la jornada de demà. Per ser que avui l'equip ha tingut un dinar de final de temporada a la ciutat esportiva de Paterna per a conjurar-se per aconseguir els punts que li podrien donar accés a competicions europees de cara a la pròxima temporada.
25: Gràcies, Víctor. Al Villarreal, un altre futbolista molt important, confirma que deixa l'equip a final de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada. Va ser el torn d'Alfonso Pedraza, avui el d'un altre home fonamental en el Villarreal, com és el cas de Dani Parejo, el madrileny, deixa l'entitat europea després de 6 temporades i de ser un home clau en la consecució d'èxit com el títol de l'Europa League de l'any 2021. Parejo, que als 37 anys no vol deixar el futbol, espera destí per a poder seguir jugant la propera campanya.
25: Gràcies, Víctor. I l'Els no estarà sols a Girona, on es juga en aquesta última jornada dramàtica la permanència. Felipe Canals, bona vesprada.
10: Buenas tardes. Elche se juega la temporada este sábado en Montilivi contra el Girona y va a estar arropado por cerca de medio millar de seguidores en tierras catalanas. Se han agotado las 306 localidades que el Girona envió al Martínez Valero de sector visitante y cerca de 200 seguidores del equipo ilicitano viajarán también con entrada en la grada local. Por cierto, el partido ha sido declarado de alto riesgo, por tanto el Elche pide a los aficionados que no se ubiquen en grada visitante que se abstengan de llevar prendas con simbología de leche.
25: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules, Beto Company, està il·lusionat amb el projecte de l'any que ve. David Esteve, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Beto Company, técnico de l'Hèrcules. Ha reconocido hoy en rueda de prensa la última antes de dar por finiquitada la temporada después de ese partido frente al Nàstic de Tarragona, que se ve pues, ilusionado y con ganas de arrancar la próxima temporada. De hecho, todo lo que se está tocando y realizando de cara al proyecto 2026-2027 le agrada. Incluso hasta se le escapa una sonrisa.
25: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport.
12: Estem pendents, per tant, dels nostres equips. Adeu.
25: Adeu, Amparo.
12: Pel que fa a l'horat de demà tindrem serràs, excepte vas de núvols baixos i possibilitat de vents de boira en el litoral de Castelló i València a primeres hores. Temperatures en lleig ascens. Fins així el repart d'actualitat regional. Segueixen escoltant la brújula així en Onda Cero. Bona vesprada. Adeu.
0: La brújula Comunidad Valenciana.